0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Llega a Skoda Jorro Import la Feria del Motor de Gandía 2026, 8, 9 y 10 de mayo. Pero no esperes a la feria, los mejores precios ya están aquí. Ven a Skoda frente a Dulcesol y descubre ofertas de feria en Kamiq, Karoq y Kodiaq. O si prefieres, pásate al eléctrico con el Enyaq y el Rogue, hasta 570 kilómetros de autonomía. Aprovecha las ayudas del Plan Auto y estrena coche al mejor precio garantizado. Skoda Jorro Import, tu coche al mejor precio.
2: Hoy por Hoy Gandía.
0: Xavi Blasco.
3: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Benvinguts i benvingudes a este Gandia Hoy por Hoy del dilluns 4 de maig, en setem setmana, en setem mes, amb la pluja com a protagonista. Ana Llopis, hola, què tal? Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
3: No t'he fet cas este matí, perquè a pesar de que en el matinal anunciaves que avui anava a ploure, jo m'he vingut en la moto i ara tinc un problema.
4: Ja. Yeah.
3: Perquè està plovent en Gandia i en la comarca de la Safor, com deien les previsions. Clar, és que jo arribo a maig, i jo maig ja per a mi és primavera, és temps de pensar en estiu, pensar, mira, ara per exemple és el mes de les comunions
4: també. De les
3: també,
4: comunions també, exacte.
3: Que hi ha molt de sarao social. Jo per exemple, jo sí que me'n recordo perfectament del dia que vaig prendre la comunió. Era un 25 de maig. Tu te'n recordes el dia?
4: Jo també me'n recordo. Era un 14 de maig.
3: És que és un dia molt important en la...
4: Sí, sí, sí.
3: Bueno, és o era, no? Perquè la cosa està... Com ara mateix ja no és tan notícia quan arriba l'any en què una quinta pren la comunió, no? De fet, quasi és l'excepció.
4: Sí, perquè si jo de menuda recorde que, per exemple, en la meva classe del cole, jo crec que la majoria, no sé si la van prendre tots, o sí, quasi sí, sí, tots, potser un xiquet o dos, no? I ara de vegades és al contrari, que són els que menys, els que l'aprenen.
3: De fet, hi ha pobles en els que pràcticament no hi ha xiquets que prenguen la comunió, no?
4: S'ha donat en guany el cas i altres anys s'ha donat en altres pobles que sí, que n'hi ha que no prenen la comunió en cas xiquet de xiqueta.
3: Però... Tu has estat fent este matí un estudi. Perquè tot això, encara que sembla un poquet improvisat, pues bueno, nosaltres per el matí, quan comencem el dia, pensem de què parlem avui? I no sé per què ha existit el tema de les comunions i Anna Llopis, que és molt curiosa, diu, pues vaig a cridar als pobles a veure quants xiquets prenen en guany la comunió i crec que tens dades sorprenents, no?
4: Tinc dades sorprenents, com per exemple que en Berreguar no hi ha cap xiquet que prenga la comunió, o que en Alfauir, Ador, Almiserà, és sols un xiquet, encara que comentava, per exemple, l'alcalde de...
3: Un xiquet.
4: Un xiquet o xiqueta, sí. Encara que, clar, són pobles molt menuts,

0: Que se ha invertido la tendencia en este caso.
1: Sí, por ejemplo, en Barchi y La Font tienen un 14 chiquets.
0: Ah, está muy bien.
1: No está muy bien.
0: ¿Y 15 pobles, por ejemplo, no tenían cap chiquet?
1: Por ejemplo, Bellreguard.
0: ¿Bellreguard no tiene cap chiquet?
1: No tiene
0: cap chiquet la comunión.
1: Y tampoco Piles.
0: Piles tampoc. Mira, pues anem a preguntar-li a l'alcaldessa de Piles. Cristina Fornet, alcaldessa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: És molt notícia que no hi hagi cap xiquet que prenga la comunió?
2: Sí que és notícia, perquè fa... Jo crec que mai hem pogut observar que no hi haguera cap xiquet o xiqueta que prenguera la comunió a Piles. És un any diferent. I per això nosaltres l'anem a afrontar de forma diferent, perquè hem canviat un poc l'estructura de les nostres festes patronals.
0: Sí.
2: I ajuntarem el que són el cap de setmana de festes de moros i cristians i les festes patronals.
0: O sigui, que vol dir això? Que en el poble reservàveu un cap de setmana exclusivament per a celebrar la comunió, no?
2: Sí, sempre s'ha reservat, perquè així és tradició que els xiquets que prengueren la comunió la setmana d'abans de les festes, després a totes les processons, i siguen els xiquets de la comunió en la processó representant això, a aquesta infància, a aquesta presa de comunió,
0: sí.
2: I era molt xulo perquè pues, això omplia molt la processó a banda de que els xiquets i xiquetes participaven de la festa.
0: Per tant, el calendari de festes i el de la comunió havia d'estar lligat en aquest sentit per a que es poguera produir pues, això, no?
2: Sí.
0: Primer i ser acte de la comunió i després la participació de xiquets en les festes. Tinc entès que també en Piles, per les característiques dels veïns del poble i sobretot els que des de ja fa algunes generacions van emigrar a França, tenia una tradició molt bonica quan ja fa uns quants anys de traslladar també comunions al mes d'agost, no?
2: Sí, així és. Com que la gent de Piles que se'n va anar a França és molta i la tradició d'ací els agradava molt, el que se feia abans era que els xiquets i xiquetes que estaven a França prenien la comunió en agost per tal de simular la festa que es fa ací al maig. Per la mateixa regla de tres, també el que es feia era, i el que es fa, continuem fent-ho, és la festa del turista. Que la festa del turista va associada a aquests xiquets i xiquetes també que prenien la comunió a l'estiu, que fèiem com una imitació de les festes de Piles a l'estiu per a que tota la nostra gent que estava a França ho poguera gaudir en xicotet format, però ho poguera gaudir d'aquesta essència de les festes del nostre poble.
0: O sigui, que la festa que es diu la festa del turista, en veritat, més que turistes són per als nostres veïns que havien d'emigrar per a que continuïn connectats amb el poble, no? Que curiós.
2: Sí, perquè des de fa uns anys que es diu la festa del turista, però abans es dia la festa de l'immigrant.
0: Pues ens ha agradat molt conèixer aquesta història i, en definitiva, és molt important mantenir aquestes tradicions, encara que la tradició de la comunió, pues, per la evolució pròpia dels temps, s'estiga perdent. L'any que ve ja se sap si hi haurà o no. Això en quant de temps arriba, diguem, la informació, perquè, evidentment, cal planificar calendaris de festes i de celebracions.
2: Sí, de fet, sí, al nostre poble la tradició és que quan un xiquet o xiqueta naix, al mateix temps de nàixer, en els restaurants, sobretot en un restaurant que tenim ací a Piles, el restaurant Brisa del Mar,
0: sí.
2: Ja s'encomana la comunió.
0: En sèrio?
2: Sí, així és, sí.
0: Nou anys abans ja s'encomana?
2: Sí, és molt típic fer aquesta comanda. Llavors, el que hem fet nosaltres ha sigut programar de sí a cara a uns anys el dia que se celebra la comunió, perquè l'any que ve ja n'hi ha xiquets i els propers anys també hi ha xiquets que volen prendre la comunió. I llavors el que hem fet, perquè el format d'enguany ens agradava molt, el tema de poder unir les festes de moros i cristians amb les festes patronals, i hem tingut que que això, que programar l'any que ve no pot ser, perquè ja vos dic que ja estaven els restaurants encomanats, però a partir del 2020

0: 18 i 29 ja tenim programat per a que puguen continuar les festes en el format que enguany farem per primera vegada, que és unir festes de moros i cristians i festes patronals.
1: Parlant de festes, crec que és este cap de setmana, no? Hi ha la presentació.
0: Sí, així és. El dia 9 de maig comencem les nostres festes amb la presentació dels festers i festeres de la joventut, així com les del Carme, i aquest mateix dia també farem menció als moros i cristians, així com també donarem els premis dels cartells guanyadors tant de l'Associació de Moros i Cristians com el del llibre de festes. A continuació n'hi haurà correfocs, i després un poquet de música per a començar a posar-nos les piles ja, perquè, clar, el cap de setmana següent, el del 15, 16 i 17, ja fem els moros i cristians,
1: moros
0: i del 18... Sí, uh-huh. I del 18 al 23, les festes patronals.
1: Pues es presenta molt interessant el mes de maig a Piles, encara que no tinguin comunions en guany, ja veus, Anna, que no es falten absolutament de res. Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, com sempre un plaer. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Aprofite la vinentesa per convidar a tota la Safor i a tota la gent que ens estigui escoltant per a gaudir de les nostres festes i començar-les este cap de setmana 9 de maig.
1: Si tenim temps esta setmana, ja vos farem una cridaeta més per a reforçar ixa convidada. Per descomptar que estarem en Telesafor també amb les festes de Piles. Moltes gràcies, alcaldessa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que curiós, no?
2: Molt curiós, la veritat, això d'encomanar ja el restaurant només mai s'ha
1: quan naixen. M'havies dit que teníem el cas d'un altre poble que era just el contrari de lo que passava en Piles, no?
2: Sí, perquè com comentava l'alcaldessa de Piles, perquè està parlant en alcaldes, crec que la cosa va un poquet per quintalls. Entonces, sí. Hi ha anys que no hi ha cap xiquet, per exemple, i es dona el cas en Barx, que l'any passat no tenien cap xiquet i enguany en tenen 14 per a fer la comunió.
1: 14.
2: I també destacar, com comentava també la calesa de Piles, que en molts pobles és com una festa gran aquest dia de la comunió. Mm-hmm. Fan passacarrer, van les autoritats, després hi són els xiquets en els dies de les festes.
1: Mira, anem a preguntar-li als que més ens poden ajudar en este cas. Crec que tenim comunicació amb Gràcia Montagut, que és catequista de Barx. Hola, Gràcia, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Estem així fent balanç de comunions en la comarca de la Safor i ens ha cridat l'atenció que a Barx enguany hi ha 14 xiquets que prenen la comunió.
3: Exacte, 14. Este any és una festa molt contents, estem molt contents. 14 xiquets tenim, i xiquetes.
1: Sí, clar.
3: Xiquets i xiquetes.
1: Sabem per què? Vull dir, és normal esta xifra? Són molts, pocs?
3: Això ve com any, ve quintaes, ve com... N'hi ha anys que en tenim 5, n'hi ha anys que tenim 6, este any, pues, 14. N'hi ha també dos gemelets, dos germanetes, juntetes, que també comulguen les dos juntetes, i això ha pujat un poquet més.
1: Mm-hmm. O sigui, que tenen motius per estar contents. Estava comentant, Anna, que ahir a Barx se celebra de manera també molt singular el Dia de la Comunió. Què és el que feu?
3: Pues nosaltres ja comencem un mes antes preparant-los el que és les ensais pel Dia de la Comunió. Mm-hmm. I este any comulguen dissabte. Les mares han preferit dissabte perquè antes era diumenge, perquè veuen que el diumenge sí que es descansen i el dilluns ja van al col·legi. De l'altra forma, els del dilluns pobres estaven molt cansats. Llavors han decidit fer dissabte, dia 16 de maig.
1: O sigui, això és per primera vegada, no?, que se passa el dissabte.
3: És per primera vegada. Sí, han passat per primera vegada a maig, el dia 16 de maig. Després, fem més ensaios. Ara, un dia antes de les comunions, tots els xiquets i xiquetes, amics, els primers cursos, tots ens reunim a la porta de la església i ens anem a visitar casa per casa els xiquets comulgants. Ens anem allí, els xiquets tenen o en l'habitació o en el comedor, ho tenen tot preparat, el trajet, els joguers...
1: Però qui és la comitiva? Qui va a visitar? Qui s'ajunta per anar a fer tot el poble?
3: Tots. Pues els xiquets de primer i segon curs de catequesis, més els que comulguen aquest any, més els amiguets, tots els que volen, tots els xiquets que volen vindre a veure-ho tot. L'alegria és anar a veure-ho, a veure-ho més. Mira, a este té una bicicleta, a l'altre té... Entonces, mira, un ordenador, a veure cada un qui es jugués més.
1: Clar, perquè encara se manté aquesta tradició de posar, jo me'n recordo quan era xicotet, en una habitació tots els regals que anaven fent-te, i entonces això lo que se fa és com si fora la visita o la recollida de festers en un poble, pues en este cas és la visita als 14 xiquets.
3: Sí. Que com morguen. Anem, així que pues, n'hi ha mare que ho posa en el comedor, n'hi ha que ho posa en l'habitació del xiquet, o de la xiqueta, i veiem els trajets, tenen una il·lusió, a veure, mira, cada un, seguida, mira si és el que li regala, mira, l'altre té una... Bueno, i després n'hi ha alguna mare també que mos posa a l'eixida, pues, xutxeries, una tauleta de xutxeries, perquè els xiquets queden, pues, saps, perquè piquen un poquet, algo, vale.
1: I
3: això ho fem...
1: Sí, gràcies. No, anava a preguntar que quan dura la catequesi, vull dir, quants mesos esteu preparant?
3: Pues nosaltres es comencem en octubre. Hasta ara maig. Bueno, ara les comunions són en maig, antes eren en juny, però com ara som en maig, entonces en maig nosaltres el que fem és que dos o tres setmanes per a preparar ja els xiquets de comulgar ja mos deixem el primer i el segon curs. Ja tanquem el primer i el segon curs, les mares dels comulgants agarren i fan un berenar per primer i segon curs com a agraïment de que els xiquets comulguen, i ahir nosaltres ja finalitzem. I ja mos dediquem les últimes setmanes pels ensaïs i per tot el que... per preparar-los pel dia ixe. Per saber com entren, el que tenen que dir, les lectures, les peticions, les ofrendes, perquè els xiquets ixe dia la missa s'isca, molt bé, molt bé.
1: Sí, estic anotant-me, perquè per un costat tenim lo de la visita, i ara ixi també el berenar. El berenar ese també està establit?
3: També establim. Les mares estan d'un any a l'altre, conviden al primer i segon curs a un berenaret antes de tancar la catequesis, el curs, per tancar el curs. I aquestes mares, pues, mira, d'agraïment, pues, fan un berenaret i berenen els tres cursos junts.
2: I després el dia de la comunió, gràcies, fa un passacarrer, veritat?
3: Sí, el dia de la comunió és, primer que tot, de bon matí anem a replegar-los, casa per casa. Els xiquetis, està a la porteta de casa, una traca, cada un té la seva traqueta, i la música i tota la gent aixint al carrer a veure-los passar, peguem la volta al poble, a tots, quan ja els tenim tots, a l'església. En l'església. Mm-hmm. Entren a l'església i el primer que fan és, el primer cant són les xiques de comunió. Canten, és mi primera comunió. Es posen tots allí a l'altar i mos canten. Després ja la mare ja diu, mos dona les gràcies a les catequistes, de veure tot l'any, i a continuació es comencem la missa. Els xiques fan les promeses del bautisme, les ofrendes, les peticions. Després, en l'hora de la pau, baixen a donar-li una floreta a la mare i a donar-li la pau. Ja es queden allí per després recibir el Nostre Senyor, comulgar, i a continuació ja tornen a pujar. És que ells es posem dalt de l'altar en el retorn. Ells estan dalt de l'altar en el retorn. I després, pues ja després ja és a finalitzar de la missa, continuen cantant una altra cançó ells també, mos canten l'última cançó, i això és molt marxosa, i ahir ja la canten mares i tots, ahir ja d'alegria de que han convulgat, i després ja es posem, pues, es donem l'estampeta i es posem el que és la creueta, el cordonet en la creueta, la foto, i després un altre passa a calle, altra volta, i després ja cada un el convido.
1: Gràcies, que ho ha explicat.
3: És molt complet. Així ho fem, així fem una festa que, escolta...
1: Gràcies, que ho ha explicat de meravella. Jo almenys ja tinc la imatge exacta de tot el que va passar. Quin dia era la comunió en guany?
3: És el dia 16 de maig.
1: 16 de maig, queden un parell de setmanes.
3: Però saps què passa? Que com estic ahir, heu vist.
1: Sí. I ens encanta parlar amb les persones que viuen i que transmeten passió, i vostè, gràcies, ens ha contagiat la seva il·lusió. il·lusió i passió per aquest dia tan important, el dia 16 de maig, el dia de la comunió en Barx. Gràcies, Montagut, moltíssimes gràcies, un plaer.
3: Gràcies a vosaltres per haver-me tocat i així no m'ho puc explicar. Les mares estaran molt contentes de que m'hagin tocat.
1: Que sí, segur que sí.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Has vist que bonica és la vida, Anna Llopis? Perquè este matí, que no sabíem exactament on anava a portar-nos este tema, i mira la de coses que estem descobrint,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: perquè tu també en casa també estàs
2: en
1: compte enrere.
2: Jo tinc comunió en guany, soc mare de comunió en guany.
1: O sigui que estàs ahí en els preparatius, i el que acabe d'observar, lo diferent que és la comunió en cada poble, i això també parla de la nostra riquesa cultural a nivell de tradicions. Exacte. I lo important que és precisament que cada poble, cada ciutat, pues, mantinga les seues tradicions per a celebrar este acte tan, tan important, encara que sí que hi ha una evidència. No hi ha el mateix número de comunians i de comuniantes ara que quan fa uns anys, no?
2: Exacte, és el que comentaven, que de les nostres generacions ara ha baixat molt el número de xiques i xiquetes que fan la comunió.
1: Però bueno, volem...
2: Però com veiem, hi ha sessions, en els pobles sobretot va un poquet per quintanys, per anys.
1: Sí, també depèn un poquet, i també se dona la situació de, com ha comentat, crec que ho ha dit Gràcia, que en famílies en les que tenen xiquet, xiqueta, que a lo millor no se porten massa anys, pues intentar fer-ho coincidir en un mateix acte, no?
2: Exacte, com si dicen en l'any. I comentar també que, per exemple, dins de Gandia també hi ha aquestes singularitats que comentava. En cada poble canvia, també dins de Gandia, per exemple, en Beniopa, com abans era poble,
1: sí, sí,
2: es manté el costum de que després en les festes de Beniopa hi són les xiques de la comunió, en les processons. Que bueno, això també ho fan en molts pobles, també.
1: Pues mira, després de la publicitat podríem continuar abundant sobre este tema, perquè, clar, hi ha una indústria al voltant.
2: Sí.
1: Està... per exemple, els salons on se celebren els banquets, a Piles ho tenen clar, ja ens ha quedat clar, però bueno, és una indústria. També està la del tema dels vestits, que imagina que tu en el teu cas, com és xiqueta, pues, ara has tingut que estar ahí en proves.
2: Buscant,
1: i tot això ho tractem ara, després en la publicitat. Fem una xicoteta pausa, 12:40, estan escoltant Hoy por Hoy, Gandia.

0: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
1: Ven a Shishona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Shishona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
2: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
3: ¡Atención! Este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
4: El 7 de mayo llega el día más esperado. Ferreterías Oliva te espera en el polígono Benieto con la tercera feria para profesionales. Atiéndate el día y descubre productos y ofertas de las mejores marcas. También disfrutaremos juntos de un catering y muchos regalos. El 7 de mayo desde las 9 de la mañana, 10 horas de evento pro. Ferreterías Oliva, más cerca de ti.
5: Tres horas de 7 minutos.
6: El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho.
5: En Hoy por Hoy Gandía anem a parlar d'aixe tema que avançàvem abans d'anar-nos a la publicitat i que no és nou. De fet, la setmana passada també estiguérem parlant així en este programa del que passava a Oliva, en el que l'Ajuntament ha restringit els comentaris en Facebook. O ja fa uns mesos també parlàvem en Xeraco sobre una ordenança en la que volien acabar amb els insults en les xarxes socials. Són temes que no tenen absolutament res a veure amb el que anem a tractar a continuació, perquè són cada cas diferent, però sempre en l'univers xarxes socials i també al voltant d'una pregunta comú que ens podem realitzar, que s'ha de fer davant de les xarxes socials en els diferents casos i també que puguin anar apareguent. Ens ho ha contat Adrià Vila al principi, anem a entrar al detall. Adrià, hola de nou. El tema està en que de sobte el compte de l'alcalde de Gandia en Instagram s'incrementa en 40.000 seguidors. Quan observen això vostès?
7: Bueno, el mateix dimecres, no? A partir de les...
5: Dimecres de la setmana passada.
7: Sí, a partir de les 5:30 de l'esprada, superat de les 5:30 de l'esprada, comencem a veure un comportament gens habitual en el seguiment que fem a les xarxes socials, també del perfil de l'alcalde, i trobem, aquesta reproducció en els seguidors que convé, dius, no?
5: I els nous seguidors tenien alguna procedència, alguna característica que encara fera sospitar més que aquest increment no tenia una lògica?
7: Sí, al accedir a alguns d'aquests perfils, d'aquests seguidors, veiem que tenien pocs seguidors i poques interaccions en xarxes socials i fins i tot quasi ninguna publicació, no?, en els seus perfils personals. Jo vull ficar en qüestió, la setmana passada ja vam viure, a banda d'aquesta situació, com te deia, una suplantació també de la seva identitat, en aquest cas en una xarxa social, en Facebook, que ha coincidit durant la mateixa setmana.
5: I què és el que va passar exactament en lo de Facebook? Vull dir, aquesta suplantació és perquè algú parlava en nom de l'alcalde?
7: No, va aparèixer un perfil en la mateixa foto que la que té José Manuel i amb el quasi el mateix nom, tan sols que al final, el seu nom o el seu nom complet és José Manuel Prieto Part, s'incorporava una Part RT, no? En aquest perfil distint, en aquesta suplantació de la identitat, i en Facebook, i el que van fer és enviar missatges a seguidors que té el papi José Manuel en el seu perfil.
5: O sigui que, i això coincidia en el temps en el que estava provocant-se també estos successos que parlem de la xarxa d'Instagram.
7: Quasi, quasi, al mateix temps. Al mateix temps, i durant la mateixa setmana, com t'ha dit, és el dimecres quan detectem aquesta pujada de seguidors en Instagram, que finalitza en torn a les 7:30 de la vesprada. Bueno, i el que fem automàticament als minuts de detectar-ho en torn a les 6 de la vesprada és ficar un coneixement de la mateixa xarxa social perquè evidentment bueno, ese comportament
5: I des de la xarxa social han dit alguna cosa? Alguna...
7: De moment no.
5: I ha continuat incrementant-se el número de seguidors o des de que va passar això, diguem, la cosa s'ha quedat normal?
7: No, de fet han anat reduint-se. De fet, va arribar a 53.000 seguidors en Instagram i ara estan 40 i pico mil. Entenem que és perquè la mateixa xarxa
5: 47,8. Social... 47,8. Estem ara monitoritzant. Vale.
7: Entenem que és perquè la mateixa xarxa social s'ha donat compte de que aquella pujada no havia sigut natural i, evidentment, el que està entrant és a subsanar la situació. Al mateix temps, com no pot ser d'altra manera, també ho van ficar en coneixement, ho has dit anteriorment, del xutxat i de la Policia Nacional per a que tinguera o fera les investigacions pertinents.
5: Alguna indicació des de la Policia Nacional respecte a l'actuació que cal fer després d'això? O sigui, hi ha algun altre pas que van instar des de la Policia Nacional que li digueren a l'Ajuntament, al Gabinet d'Alcaldia, que haguera de fer per a...
7: De moment, l'únic que te puc dir és que durant aquest mateix matí s'han ficat en contacte la unitat de prevenció de delictes informàtics, que està situada en Madrid, per exemple, perquè ho sapiguem, perquè aquestes coses, quan no ens passen, no ho sabem, s'han ficat en contacte per a conèixer més detalls de la situació. A mi... El que me sembla una mica reprochable és que algun partit popular empre aquesta situació per a intentar dir que, bueno, que l'alcalde o que algú ha intentat beneficiar-se, fins i tot bueno, costejant-se i seus seguidors des de l'administració pública o des del paper Ajuntament de Gandia. Molt lluny, això està molt lluny de la realitat. Jo crec que, i ara suposo que a l'escoltar els experts ho sabrem, no? Mm-hmm. El principal damnificat en aquestes situacions són els propis comptes de les persones que sufixen aquestes atacs perquè els lleva i els afecta la seva reputació.
5: Clar, pot llevar fins i tot credibilitat si se van suplantant missatges. Pues anem a tractar de posar un poquet més de llum sobre este tema que evidentment està ara mateix seguint el seu curs judicial a partir de la denúncia presentada per l'alcalde, però volem aprofundir parlant amb un expert...

0: al perfil seu de Facebook. Esto es una, este tipus de actuacions són molt habituals ja de fa temps.
1: Parlem en personatges públics, no?
0: Personatges públics i privats. Les suplantacions en les xarxes socials són habituals ja des de la pròpia existència de les xarxes. El tema del compte d'Instagram, per lo que jo he pogut llegir, sí que efectivament té que veure que una suerte d'ataque en plan seguidors, esto pues casa més con lo que seria algun tipus de ciberacoso. Però això està posat ara en un semàgin a la Policia Nacional i està ja la unitat corresponent fer les investigacions apropiades. Són coses distintes. Per al tema de la suplantació d'identitat, sí que és veritat que per el tema penal no casaria en un tipus penal que és l'usurpació d'identitat ni altres mecanismes per a combatir-ho.
1: Però en aquest cas el que ha fet l'Ajuntament de Gandia seria el que vostè recomanaria, és a dir, immediatament posar en coneixement a la policia del que estava passant?
0: Lo primer, posar en coneixement de la policia i fer la denúncia, és el primer que n'ha de fer, i lo segon, anar a la plataforma, per supost, i denunciar a través dels mecanismes que té també, perquè he sentit que ho han fet també, con lo qual, pues, anar a la plataforma per a tratar d'impedir o tratar de que sigui una acció com més grossa, no?
1: Salvador, quina finalitat pot perseguir qui estiga darrere de tot això? Imagina que l'acte en si seran els bots, les aplicacions que puguen existir avui en dia que s'encarreguen de fer aquestes coses, però evidentment hi ha una intenció darrere, o no ho sé si existís aquesta intenció.
0: Depèn. Normalment, quan se fan aquest tipus de suplantacions o aquest tipus d'ataques, ni ha una idea de fer el mal i ni ha una idea d'atacar a la reputació d'aquest perfil, no? Evidentment, és lo normal. No solen ser coses més aleatòries. Sobretot la part de la suplantació del perfil de Facebook, efectivament, pues, evidentment, s'ha fet amb molta idea.
1: En el tema de seguidors de Instagram, tampoc té ningú sentit, no?, que siguin seguidors o comptes, en este cas, de altres països, parlant, per exemple, d'un alcalde d'una localitat. O sigui, no té ninguna possibilitat de treure un rendiment ni positiu ni negatiu, sobre la imatge.
0: No, jo crec que rendiment, jo no trobo el rendiment, però vamos, lo que sí que n'hi ha és que quan tu tens un compte en seguidors que no t'estan seguint per el contingut que estàs fent, pues ja és una cosa rara, no? Que tu per el teu perfil, pues ja és una cosa molesta, és una cosa que no agrada i és una cosa que està ficant en jaque el teu perfil perquè està pues danyant-lo, no?, d'alguna forma.
1: I ja per últim, Salvador, evidentment vostè no pot saber la casuística de la denúncia ni del seguiment de la investigació, però per la seva experiència, això serveix per alguna cosa, esta denúncia i després els tràmits que s'aconseguissin, o està molt difícil de poder resoldre estos casos?
0: A veure, està difícil. Per la banda de la suplantació d'identitat sí que és de veres que podria fer alguna cosa més com anar a l'Agència de Protecció de Dades i posar una denúncia també a l'Agència de Protecció de Dades, que ja ja ha tingut moltes d'estes, no?, de suplantacions d'identitat i té la seva capacitat d'investigació. Per la part de la denúncia en la Policia Nacional, que té que anar pues, que acabarà en una investigació judicial, pues, també en ambes supostos és difícil perquè són... a veure, sempre n'hi ha rastre en la part tecnològica, però també la gent que ho fa normalment sol fer les coses sense deixar el rastre oportuno. Però bueno, jo crec que el que n'hi ha que fer és denunciar, perquè sí que la unitat de policia judicial especialitzada en delictes informàtics sí que és molt potent i sí que té que fer les coses per a tratar d'averiguar, no?
1: Pues ens ha quedat molt clar. Salvador Silvestre, soci de Écija València, moltíssimes gràcies per aportar llum sobre aquest tema.
0: Un plaer, gràcies.
1: Moltes gràcies. Adrià Vila, més o menys el que havíem parlat, no?
2: Sí, bueno, ja ho han sentit els oients, no? Malauradament i tristament ja no ens quedem

0: en este fe puntual que esperen que pugo resoldes. La veritat és que no hem trobat proporcional la crítica d'algun dels partits polítics que tenim
1: va a ser una nota de premsa que va emetre el Partit Popular, no?
0: Sí, sí, quasi a continuació del propi creixement dels usuaris.
1: I es criticava en esta nota de premsa que l'alcalde estava artificialment incrementant els seus comptes de xarxes socials.
0: Sí, sí, i quasi i fins i tot ficava en qüestió que això aquí ho estava pagant, no? I jo, a mi m'agradaria recordar que d'això, bueno, el Partit Popular i el propi Víctor Soler sí que té experiència.
1: No m'obriga més melons, no m'obriga més melons, que se m'escapa el temps. Adrià Vila, moltíssimes gràcies per vindre així a portar també la llum sobre esta qüestió.
0: Moltes gràcies.
1: Nosaltres anem a canviar radicalment de tema i la millor manera és escoltant una nova música, Nacho Moñó, quan vulgui vostè procedisca.

0: Marta Ferrer, hola, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: T'agrada la musiqueta que t'ha posat Nacho?
1: Molt adient, però el tema que anem a tractar ara.
0: És que Marta avui és portadora d'una gran notícia, la gran notícia esportiva de l'any a Tavernes, la primera perquè en vindran moltes més, i és que el Tavernes ha guanyat la nostra Copa per primera vegada.
1: Història, ja, la veritat. I és que va ser al minut 37 quan Joan Talens va marcar el gol decisiu que va donar la victòria, com estaves dient, a la UE Tavernes, i la va proclamar campiona de la nostra Copa.
0: Li va donar la victòria contra l'Onda en la final disputada en Vila Joiosa. La nostra Copa és la Copa del Futbol Regional, i crec que podem escoltar el que te contava ahir Joan Talens, l'autor d'este gol. A més, Joan Talens és també el capità de l'equip.
1: Sí.
0: I així ens contava ahir el que significava per ahir este gol.
2: A veure, des de dins va ser una batalla simple. Sí que és de veres que al principi van jugar un poc més pràctic, sabent que una final pot passar qualsevol cosa. I a poc a poc es van posar en el partit i van aconseguir marcar el gol. Van tenir algunes ocasions més per augmentar un poquet la diferència. I en la segona part sí que van tindre que defensar el resultat conforme van poder, fins que l'àrbitre va patir al final i poder guanyar. La veritat que tant així com allà en la Vila Joiosa va ser magnífic veure tota la gent que es va vindre a rebre, i així també ha sigut espectacular veure tota la gent que ens apoya, que dia a dia està amb nosaltres, i res, molt orgullosos i molt contents de tindre-los.
0: Quan diu així, és que aquestes gravacions, esta i les que anem a escoltar a continuació, les vas fer ahir en l'Ajuntament de Tavernes,
1: a la plaça de l'Ajuntament de Tavernes, a una recepció que va fer l'Ajuntament per als jugadors.
0: Com se celebra habitualment, els títols, els jugadors s'assomaren al balcó, no?
1: Exacte.
0: Amb l'alcaldessa,
1: sí.
0: I la copa, perquè així n'hi ha copa, i també crec que pogués parlar amb l'entrenador.
1: Exacte, l'entrenador ens va contar que això és el reflex d'una temporada intensa, marcada pel treball constant dels jugadors, com d'ell mateix també, i és que l'equip ha mantingut un alt nivell de compromís i esforç durant tot l'any, i ara ja mira cap al pròxim repte amb ambició, Xavi.
0: Escoltem a Edu Palomares, toma acá.
3: Nosaltres treballem per a tindre un nivell durant tot l'any, sabent que és complicat, bueno, participar en dos competicions i estar al nivell que hem estat, pues, no és fàcil. La veritat que l'equip, la gent jove que tenim, igual que la gent veterana, han aportat el màxim. Jo crec que hem sigut una família, i som una família des del primer dia que començarem la pretemporada, i la veritat que ja s'ha vist. Hem aconseguit aquest primer objectiu, que era un... M'ho havíem posat en el cap, que anàvem a intentar aconseguir aquesta copa, i ara tenim un altre objectiu molt bonic, que és l'ascens, bueno, el playoff a l'ascens a tercera divisió.
0: Efectivament, ixa és la següent tasca que va a seguir el Tavernes. L'altre dia parlarem així en este programa amb el president, amb Toni Hernández,
1: sí.
0: Que imagine també pues, estaria il·lusionadíssim, i ara això és l'objectiu, no?, del club.
1: Exacte, ara és l'etapa de la promoció, que també és molt important, i és el que va destacar Toni, que és una il·lusió encara més forta per al poble.
4: Gaudir d'esta copa, però bueno, està clar que ara ja la mentalitat ja la teníem en la promoció. A partir de dilluns ja els entrenes ja es comencem a mentalitzar-nos que n'hi ha lliga per davant encara, i n'hi ha una promoció que també seria una il·lusió molt forta pel poble pujar a tercera, i és el que perseguim durant anys ja.
0: Pues enhorabona al Tavernes, a la seva directiva, a seus jugadors, a la seva afició, al poble de Tavernes, perquè són campions de la nostra Copa, ho van aconseguir este passat pont, el divendres, en Vila Joiosa, i nosaltres així ens volíem fer en ressò. Marta, moltes gràcies. Després, si vols, t'apropes i ens contes més coses del cap de setmana.
1: Vale.
0: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i continuem amb més assumptes.
5: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita, o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
6: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.

0: Bueno, lo de enfadarse vale la pena o no, pues depende, sobretot si s'obtenen resultats. L'altre dia, en este programa, parlàvem amb responsables del BLS Events, de l'Institut BLS Events, perquè per a la pròxima temporada desapareixia un dels graus, en este cas del TASOC, l'animació sociocultural, i no és l'únic centre que està ara mateix disgustat per la planificació educativa que s'està fent de cara al futur. Per exemple, en Tavernes, estàvem abans parlant de Tavernes del futbol, però bueno, avui Tavernes és notícia per altres circumstàncies també. Per exemple, en l'Institut Jaume II el Just, un cicle d'informàtica, de fer aplicacions, no sé exactament com es diu este cicle, pues està descatalogat per a la pròxima, per al pròxim curs, i això ha disgustat molt en este cicle i també en els alumnes que tenien intenció de fer esta formació. Anem a parlar d'este assumpte amb el responsable d'este cicle, Josep Magraner. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Bueno, Josep Magraner és un company, jo soc José Alfredo.
0: José Alfredo,
1: cap de departament.
0: José Alfredo, com a cap de departament, no sé si estàs d'acord amb el que comentava jo, que esteu molt disgustats perquè este cicle desapareix de l'oferta formativa.
1: Sí, sí. A veure, més disgustats i més que disgustats, sorpresos, no? Perquè es tracta d'un cicle que era que és semipresencial i, vamos, que portem, que duen el centre des del 2015 en esta modalitat. La modalitat presencial sí que era anterior, però en semipresencial el tenim des del 2015 i sempre ha tingut molt bona acollida. Parlem del voltant de 30-40 alumnes per curs i, clar, puntualment, este curs la matrícula ha baixat.
0: Sí.
1: I ho han utilitzat com a excusa per eliminar el cicle també.
0: Quan diguem ha baixat, de quants alumnes estaríem parlant?
1: Parlem que actualment igual estem en uns 11 alumnes. Clar, hi havien més, però s'han anat donant de baixa per circumstàncies vàries i actualment estem en 11 alumnes. Però ja t'he dit, l'any passat crec que en teníem 39 en el mateix cicle.
0: Està des del 2015, és a dir, que estem parlant de 11 anys, no són pocs, i després de la reclamació que li heu fet des de l'Institut Jaume II, el Just, alguna resposta des de conselleria?
1: Que jo sàpiga, no. Vam fer al·legacions, només saber-ho, informant això, els informarem de, bueno, que ells ho sabran, de tota la matrícula que havia hagut des del principi. I res, els veien que els números eren això, 30-40 alumnes per curs i que tot just este any havien passat a 11. Clar, el que és l'històric, sempre s'ha mantingut la matrícula.
0: Sí, sí. Estem parlant d'un cicle d'informàtica, però exactament com s'anomena este cicle i quina funcionalitat tenia?
1: És el DAM, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Allí tenim tota la família i, bueno, en Desenvolupament d'Aplicacions està la part de web i la part de multiplataforma, que són mòbils i tal.
0: I estem parlant d'unes formacions que, a més, tenen una eixida laboral molt positiva, no?
1: Sí, tant. Sí, sí.
0: O sigui, que el sorprenent d'estos casos que són formacions que sí que estan molt demandades en el mercat.
1: Sí, sí, sí, el mercat és això. Molts alumnes, la gran majoria, quan fa pràctiques es queda a les empreses i són perfils prou interessants en el mercat.
0: Pues José Alfredo, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el Hoy por Hoy Gandia i esperem que les vostres al·legacions, aquestes cases que esteu plantejant des de l'Institut Jaume II el Just, donen algun resultat i es pugui replantejar esta decisió, perquè hi ha alguna alternativa? Vos han donat alguna alternativa des de conselleria al respecte?
1: No, ja t'he dit, com m'has preguntat antes, no hem obtingut resposta alguna. No han dit ni hem rebut el correu.
0: estan en la Conselleria d'Educació amb molts assumptes damunt de la taula, sobretot aquesta vaga indefinida que es planteja a partir del proper dia 11 de maig. Esperem que arriben les respostes i sobretot les solucions. José Alfredo, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
1: Vale, a vosaltres. Moltes gràcies.

0: deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número, 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
1: Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
2: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
3: La Ventana, con Carlas Francino.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dilluns 4 de maig, el primer dilluns de mes que ha vingut amb pluja. Fins a 24 litres s'han arribat a acumular este matí a la zona de Marxuquera. I també a Gandia ha plogut amb força, tot i que durant un període de temps molt curt. Uns minuts que han sigut suficients per a inundar els corredors i algunes aules del Col·legi Públic Cervantes. Ha sigut a causa de les obres que s'estan fent a l'edifici, precisament per evitar aquestes goteres, perquè justament aquest episodi els ha pillat en el traspàs del revestiment. Així ho ha explicat Marcos Grau, que és el director del centre.
4: Des del dilluns passat, l'empresa de les obres de revestiment i d'impermeabilització està substituint l'antic revestiment per el nou. Aleshores, no n'hi ha revestiment ara en els sostres i per això no hi ha hagut ningú filtre i ha caigut l'aigua d'aquesta forma tan abundant. Sabien què podia passar. Sí que és de veres que no m'ho esperava avui, la pluja tan forta avui. O sigui, no ha sigut cap negligència ni de l'empresa, ni de l'Ajuntament, ni del centre, per supost.
3: Ja ho hem escoltat, Grau ha aclarit que ha sigut mala sort, que no s'ha tractat de cap negligència. I entre l'equip de professors i el personal de neteja han pogut rehabilitar les aules i protegir els alumnes.
4: I entre els mestres i també els obrers han començat a treure aigua i intentar salvar mobles, llibres d'un espai també que està molt afectat, que és una aula de reunions, però bueno, n'hi ha prou dels materials. Hi ha a les famílies de les classes afectades per informar-los. Algunes famílies han vingut a arpegar els xiquets. M'imagino que demà ja tornarem a la normalitat i demà de matí veurem que no és factible o que corren algun perill, n'hi ha més risc d'altes pluges, avisarem a famílies.
3: I més enllà de la pluja, avui la regidora d'Educació de Gandia, Esther Sapena, ha enviat un comunicat per tranquil·litzar a les famílies que han quedat fora del llistat provisional d'admesos a la xarxa d'escoletes municipal. En total en són 91 les famílies que no han optat la plaça, però Sapena ha insistit en que la llista actual no és definitiva i que fins a setembre reduirà la llista d'espera i ja es podrà tindre una previsió més concreta de les famílies que es queden fora. A més, la regidora ha insistit en que des de l'Ajuntament s'ofereixen un total de 408 places de 0 a 3 anys, mentre que Conselleria diu només n'ofereix 90 de 2 a 3 anys i 0 de 0 a 2 anys. I també avui ha sigut dia de Junta de Govern local i entre les mesures preses s'ha fet pública avui la de prohibir la presència de pollastres en espais urbans. Balbina Cendra, portaveu del PSOE, ha comunicat que les raons són els inconvenients que està provocant la presència d'aquestes aus en barriades com Beniopa, Santana o el Raval Benipescar.
5: Una regulació molt específica que atany a la tinença de galls en àmbits residencials del nucli urbà consolidat. Problemes de convivència que originen els galls, sobretot en els nuclis urbans. Parle sempre de nuclis urbans consolidats. No parlem de zones rurals o de zones més disseminades. Tenir galls es poden tenir, però no en les zones en les que puguen alterar el que és el descans dels veïns.
3: Un altre dels punts destacats de la Junta de Govern local d'avui ha sigut l'aprovació de les bases que regularan el lloguer social de 5 habitatges d'un edifici situat al carrer Magistrat Català, número 33, amb preus que oscilaran dels 500 als 580 euros.
5: En uns criteris socials i en uns criteris objectius, com són la presència de menors, la presència de persones dependents, l'antiguitat de residència a Gandia i també, com no, l'edat. Estem parlant de residències per a persones que tenen unes necessitats particulars i un lloguer que necessiten assequible i estable. Estem parlant de lloguers que oscil·len entre 500 i 580 euros i que dins d'aquest preu van inclosos els annexos i les despeses de comunitat.
3: I no ens anem de Gandia encara perquè la policia local ha reforçat la seguretat amb 3 nous vehicles i una 20ena d'efectius. S'han incorporat 12 nous oficials i una inspectora. En les pròximes setmanes se sumaran també 6 agents en comissió de serveis i s'ha convocat un procés selectiu per a 17 nous agents. A més, este matí s'han presentat 3 nous vehicles policials que han suposat una inversió d'uns 340.000 euros. En concret, la nova incorporació inclou 2 furgons i un vehicle tot terreny tipus pick-up. I ja que parlem de seguretat, els diem que l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional per dos fets. Un intent de suplantació del seu compte de Facebook i un increment de seguidors falsos en el seu compte d'Instagram. Escoltem l'edil del Govern d'Interior, Adrià Vila.
6: S'han ficat en contacte la unitat de prevenció de delictes informàtics que està situada en Madrid, per exemple, per a que ho sapiguem, perquè aquestes coses quan no ens passen no ho sabem. S'han ficat en contacte per a conèixer més detalls de la situació. A mi el que me sembla una mica reprochable és que algun partit popular empre esta situació per a intentar dir que, bueno, que l'alcalde o que algú ha intentat beneficiar-se, fins i tot costejant-se i seus seguidors.
3: Es referia Vila a les crítiques realitzades pel portaveu del PP, Víctor Soler, que insinuava que l'alcalde havia comprat aquests seguidors.
7: Radio Gandia. Cadena Ser.
8: La Fira del Motor de Gandía se adelanta y las mejores ofertas también en Alcodar Motor Citroën y Opel. Desde hoy, disfruta de promociones especiales, precios únicos y ventajas exclusivas.

0: Molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversació.
2: En la Ventana Gandia, la entrevista.
3: Si es vegeren en la situació, com defensarien vostès els més menuts de la casa davant l'univers d'internet? És un debat que està molt d'actualitat. Uns estan a favor de les pantalles, perquè d'alguna manera formen part del dia a dia, i altres prefereixen protegir els menors mantenint-los lluny d'internet. Doncs si necessiten orientació davant d'aquest tema, tenim una molt bona notícia, perquè ja s'ha publicat el conte infantil Una aventura digital, aprendiendo a navegar seguros. És una història amb il·lustracions d'Anabel Juste, editat per NPQ, del grup Sargantana, i escrit per Andrea Millet, que és advocada, natural de la Font d'en Carròs i residenta a Gandia. I aquí tinc al meu costat a l'estudi. Andrea, benvinguda.
4: Bona vesprada. Moltes gràcies, bona vesprada.
3: Explica'ns de què parla este conte infantil.
4: A veure, pues este conte al final és un poc una visió com a mamà i una visió com a abogada. Al final, jo per la meva feina també sé tots els perills que poden hi haure darrere d'una connexió, ¿vale? I al final també sé que com a mare pues, és un tema que ens pot preocupar, o a lo millor, bueno, algunes mares a lo millor encara no saben realment els perills que poden hi haure, entonces és algo que bueno, com ho veiem molt llunyà. I també pense que algo que solem utilitzar molt és la frase de no passa res, als meus fills no va a passar-los. I haurien de començar a canviar aquesta frase per dir i si els passa, què podem fer? Pues en aquesta pregunta de i si els passa, què podem fer? Pues vaig decidir crear este conte també. Que al final és donar-los unes ferramentes als xiquets i xiquetes, també a les famílies, per a poder navegar de forma segura. Perquè al final la tecnologia jo considero que no és l'enemic, i que tard o pronte una part d'ells va descobrir el món a través d'una pantalla. Entonces, lo més important és que la infància també estigui segura en el món digital.
3: Vale. I quins són aquests perills als quals estem exposats?
4: Vale, pues mira, parle un poc dels que he posat en el conte. Vale. Per un costat tenim el senyor enganyoso, vale, que representa el grooming, que és quan un adult intenta embaucar al menor per a traure la informació, per a guanyar-se la seva confiança, etc. Després, per un altre costat, també tenim el senyor Copiacaras, que ara està molt de moda, que representa els deepfakes. No sé si molt bé, pues, explico un poc ràpid el que pot ser, pues, són vídeos o imatges totalment falsos, però que pareixen reals.
3: Vale, això de la intel·ligència artificial,
4: sí,
3: i tot això.
4: Correcte. Entonces, pues bueno, estos són dos monstres que apareixen en el conte, però evidentment hi ha molts més en este món d'internet. I a través d'este conte lo que fem és, lo que faig és explicar a través de tres regles màgiques com navegar de forma segura.
3: Vale.
4: Vale.
3: I quines són aquestes regles? No sé si són molt llargues d'explicar, Andrea.
4: No, a veure, les tres regles màgiques és, pues, bueno, sobretot, vos ho dic a modo molt general, ja quan accedeixen al conte sabran un poquet més, i així es deixa un poc en la intriga. Vale. Però sí que és cert que la primera de totes és que en Estranys per la Red no hi ha que parlar. Vale. Esta és molt important perquè podem evitar el tema dels groomings. Els nostres secrets són nostres i a ningú tenim que contar-li'ls. Vale. I després també, quan algo ens assuste o no sabem què fer, demanarem ajuda al papà o a la mama.
3: Vale.
4: Vale. Al final és un poc que en aquestes tres regles puguen d'alguna forma navegar segurs i sobretot crear aquesta confiança en casa per a que puguen demanar ajuda. Mm-hmm. A més, també parlen d'hàbits saludables digitals. Tenim un personatge que es diu la senyora Desconecta, que al final representa el que tenim que desconnectar i disfrutar també de lo que fa bonic la vida. Al final, passar el temps en les persones que volem, jugar a la imaginació i no estar sempre exposats a una pantalla. També tenim a Sàvia Contrasenya, que el que fa és que protegim el que és nostre. Al final es diu Sàvia Contrasenya, però també pot ser a quin col·le anem, com li diuen a mon pare, com li diuen a ma mare, com em diuen a mi. Al final són detalls de la nostra vida privats que necessitem guardar. i el Capitán Tiempo representa el que hi ha que ficar uns temps a l'hora de...

0: estar exposats a una pantalla. Vale. És un poc els hàbits saludables a l'hora d'utilitzar internet.
1: Uh-huh. I en el cas de la seguretat davant d'internet, clar, tu eres advocada i el dediques a això, no? Suposa que hauràs vist exemples al teu voltant i que t'hauran motivat a escriure sobre això.
0: Sí, t'explico. O sigui, al final, jo m'he especialitzat en laboral i família, uh-huh. però sí que és de veres que ja porto uns anys que estic fent cursos sobre drets digitals en menors i la veritat que m'agrada molt i bueno, la idea és continuar formalment en aquest àmbit perquè la veritat em pareix molt xulo. Però sí que és veritat que quan vaig començar a fer els cursos no es parlava quasi del tema dels deepfakes. A dia d'avui la IA pues, sabem que ha despuntat un moltó uh-huh. i pues, bueno, sabem pues, bueno, que poden hi haure pues, acosos... jo que sé, el tema del grooming, que és algo que està molt ahí. Després el sharenting, que no sé si... El tema de publicar menors en Instagram o en redes socials... Totes aquestes coses, pues, bueno, al final no hi ha que parlar des de la por als menuts perquè realment hi ha que donar-los ferramentes i de forma divertida que realment entenguen i puguen pues, protegir-se d'aquests monstres i al final ser uns experts navegants de Redelàndia perquè, com jo dic, una part d'ells va descobrir el món a través d'una pantalla tard o prompte perquè la tecnologia al final ens porta a tots. O sea, crec que a dia d'avui no hi ha una persona que no tinga un telèfon. Claro. O sea, és que és superraro. Entonces, pense que això, que no des de la por, però sí donant-los aquestes ferramentes. Una cosa important que dic sobre el meu conte sempre és que és un conte per a que les famílies intenten acompanyar-los, que estiguen en els menors explicant-los. Per què? Perquè al final jo añadisc una guia per a les famílies per a que puguen entendre cada monstre que representa, com podria debutar, què fer les famílies per a poder... percatar-nos de dir, ostres, això no va bé, o vaig a veure si què està passant. Entonces, en aquesta guia intenta ajudar-los. També crear el pensament crític als menors a l'hora de utilitzar internet per el tema dels deepfakes. Tot el que apareix en internet no és real. No és, o sea, no és real. Entonces, pues un poc tot això.
1: És fort. I a més, em crida molt l'atenció de dir del que dius de fer-ho d'una forma positiva, no? De no crear por, però sí que un poc de respecte, no? De cara a la... a les xarxes de l'internet.
0: Sí, és que al final, a veure, jo que estic fent els cursos i em fan xarles, de fet fa poc vaig fer un curs que me va encantar, bueno, era més una ponència i me va encantar, ens parlava també un guàrdia civil que ens dia, pues, bueno, totes les víctimes que realment acudixen, vull dir-te, que és una línia molt fina que realment no veiem, o sigui, nosaltres naveguem i realment no veiem. Però que les famílies sí que haurien d'intentar ficar un poc el foco en el que no es veu per a poder ajudar-los a protegir-se. Perquè jo sempre dic una frase de que és molt complicat protegir algo que no veguem. I en internet, claro. Pues bueno, tu pots estar navegant i hasta en un videojuego hi ha xats. Qui està darrere el xat? Pues aquestes coses pues bueno, són detalls que crec que tenim que anar molt en compte perquè a lo millor un xiquet de 6 anys no es percata. Entonces, pues bueno, es un poco per això lo que vais a decidir fer este conte, que sí, que la mofia es súper menudeta, encara, té any i mig, i evidentment la mofia encara no està utilitzant pantalles ni res, però bueno, sé que arribarà un punt en el que va a fer-ho. Entonces, que menos que tindres ferramentes per a poder navegar segurs.
1: I que, clar, este conte està dirigit a un públic infantil, però realment ningú estem exclosos d'esperits d'internet. Sí que
0: correcte.
1: Som adults i tenim un poc més de consciència, sí. Però correcte. Hem d'estar alerta tots.
0: Sí, al final, en un dels cursos que vaig fer, sí que ens van anomenar un poc el tutor, que les majors víctimes d'este tipus de delits són menors que no tenien ningú tipus de coneixement, a lo millor menors que tenien moltíssima prohibició, però que realment quan han anat a utilitzar aquestes pantalles no han sabut pues, distingir o saber aquests perills. Evidentment, són víctimes, pues, bueno, al final són menors, perquè jo tot el que he mirat són menors, no mire el tema d'adults. Entonces, que per supost que hi ha adults que caiguem, sí, sí. Per supost, i és molt normal perquè a dia d'avui està superdifícil i hi ha accés a tot a través d'internet. Però sí que és cert que el major percentatge de víctimes menors són menors que no tenien pues, apenes coneixements. Entonces sí que és important que, pues, això de, que siga d'una forma més amena, que ells puguen entendre de que realment quan algo no va bé no passa res, que agafes i demanes ajuda. Aquí tens al costat al papà, a la mamà, a la tia, algú que realment siga de la teua confiança, de la teua família, perquè al final no vull dir un adult, perquè els adults, al final, poden hi haure molts adults desconeguts. Sí. Vale? Entonces, pues un poc tot això que els empoderem a l'hora d'utilitzar una pantalla i que sàpiguen també que no tot és bonic en internet i que quan hi hagi algo estrany, pues no passa res. Demanem ajuda, pensem en les tres regles màgiques i ja està.
1: O sea, de que el referís de que tenien prohibit, és a dir, que no tenien prohibit accedir a internet i una volta han accedit, ese desconeixement,
0: sí.
1: No?
0: Sí, a lo millor prohibicions de, pues bueno, no vas a utilitzar absolutament res i en el moment que vagin a utilitzar-lo, si no es parles d'aixòs perills, al final el no parlar d'un perill no fa que no vagi a passar-te. Mm-hmm. Vale, entonces, això és el que hi ha que un poc parlar, però a lo millor tu li dius, vale, utilitza la pantalla, però realment no saben que pot hi haure un grooming, que, bueno, és que al final no vull dir paraules un poc més agressives, però, mm-hmm. però vull dir-te que hi ha reds darrere d'internet, que ho he dit antes, que no veiem, i que un menor, pues, evidentment, pues, si jo tinc innocència, un menor ne té el doble. Claro. Entonces, pues, entenc que depèn de l'edat, pots intentar adaptar aquestes paraules i dir-li, mira, pues, hi ha persones males, monstres malos, darrere d'una connexió, per lo tant, mira, quan el passe algo estrany, de veres, en confiança, demana ajuda, perquè moltes voltes no la demanen, perquè pues, a lo millor es fa pudor, bueno, o pensen que realment és un amic, és que aquestes coses pues, entenc que pues, poden donar vergonya,
1: sí.
0: Més en l'adolescència, correcte.
1: Andrea, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una aventura digital aprendiendo a navegar seguros, es diu el llibre. Sí. Suposo que podem adquirir en qualsevol llibreria.
0: Sí, bueno, a veure, com el conte fa poquet que ha eixit,
1: vale.
0: Sí que és cert que ara estic venent-lo en el meu Instagram, que és @familiaenregla.
1: Vale.
0: Que allí teniu un enllaç que el podeu comprar i, bueno, Sargantana ja poquet a poquet està distribuint-lo. I este divendres estem en la fira del llibre en Alacant.
1: Ah,
0: jo per la vespre estaré també allí en ells, o sea que si, bueno, si sou de per allí i voleu acostar-se, pues jo encantada d'explicar-vos més coses.
1: Molt bé, Andrea, pues moltíssimes gràcies.
0: A tu.

Acabem ràpidament amb l'oratge per a demà. Demà ja ens eixirà el sol i es preveu que tornarà a l'estabilitat. Quant a les temperatures, sense canvis, tindrem màximes de 23 i mínimes de 14 graus. Jo m'acomiadé, gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.